0: Exacte. O sea, al costat de l'Apple, s'ha de quedar estacionat per una pedra on tenim la persona, aquí sí, però que no s'ho volia, no s'ho voleu. O a ton pedra.
1: Estàs llegant des de sang.